0: Els nostres camins. Un programa que ens ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine-te'n amb nosaltres.
1: Hola, amigues i amics. De nou vos saluda el vostre amic de muntanya, Alfonso Jover, del grup Excursions de Retot, que una volta més, i mitjan les ondes de Ràdio 7, vos acompanyarà a conèixer un altre dels nostres camins. Avui anirem per el cor de la Serra de Mariola. La nostra excursió mos durà al naixement del riu Vinalpó, prop de la població de Banyeres de Mariola. Per a començar la nostra excursió d'avui utilitzarem el cotxe fins al lloc d'eixida, prop del mar de Santa Bàrbara, com vos ha dit, en ple cor de Mariola. Per la carretera coneguda com de Bocairen, i després de passar per la Font d'Espatos, Font de Mariola, el càmping de Mariola i l'urbanització Pinatell, entrarem en una de les zones més boniques d'aquesta serra. Zona milagrosament respetada per els incendis. Este tros de muntanya conté un preciós bosc de pinar i carrasca, i a les voreres de la nostra carretera també trobem alguns xalets vivint des de fin de setmana o de vacacions. Seguint per la carretera, arribem també al mar de Santa Bàrbara. A partir d'allí es fixarem en les indicacions de la carretera. Tan prompte com passem el piló del quilòmetre 5, arribem a un punt on la carretera fa una curva a la dreta molt pronunciada, just davant de l'entrada del recinte d'un xalet. A l'esquerra d'esta porta naix la pista de terra molt ampla, i així deixarem els cotxes per a començar la nostra excursió a peu. El recorregut d'avui en el seu primer tram és per esta pista. La seguirem fins que en un fondo trobem les edificacions d'un pou modern. Així, i per davant d'aquestes construccions, naix el camí que per un barranc mos dura al naixement del Vinalpó, com vos ha dit, prop de Banyeres. A la nostra dreta tenim un rierol de caudal molt variable. Depèn de les pluges que han tingut cada any, que vagi més o menys àuvia. Si hi ha prou àuvia, anirem trobant algun altre toll molt guapet. El primer tram, entre bancals i cruzant el riu de quan en quan, va adentrar-nos en el barranc. Així sí que es nota la destrossa de l'incendi. No hi ha quasi arbres. Vora riu, algun altre baladre, albergers i alguna mata que marfull i espinar. Més separat de l'àuvia, les angelagues i el romer són els rejos. També veiem alguna coscolla rebrotada. A poc anem deixant els bancans arrere. Ara, el camí, cruzant de costat a altre, va seguint el curs del barranc, que va estretint-se i enxamplant-se, segons lo dur del terreny. El riu, a poc, va desapareixent. Així, arribem a la part més rocosa i estreta del barranc, uns 40 minuts després. De sobte, el barranc s'acaba i desemboquem a revolta en terrenys abancalats. Ho identificarem perquè trobarem un grup d'anoberts enormes. Així, el camí ja va enxamplant-se i de nou es converteix en pista. La seguim bordejant de bancals. Prompte arribem davant d'un mas. Davant de nosaltres el barranc s'ha obert totalment i d'enfront de nosaltres ja es veu el cim de la Serra de Blasca. Damunt del mas observem també les restes d'una construcció amb un aspecte de torre militar. Com vos he dit, ara caminarem per la pista. Al fondo, a la nostra dreta, es divisa ja el que és el cauce del riu, que va aflorant ja per trossos. Per així ja està alimentat per l'àuvia del naixement Vinalopó. Uns 20 minuts després, a la nostra dreta, trobarem les indicacions del camí que mos baixarà al naixement. El seguim. Primer entropeçarem en el riu, així ja va caudalós. També, seguint el camí sempre a dreta, arribem al naixement. L'auia surt de les roques per mig d'una espècie de cova arcabó i ja molt caudalosa. Lo primer que observem en el naixement és que està canalitzat. Com a curiositat, deveu de saber que este riu va donar peu a una important indústria papelera en la plantació de Banyeres i després també va fer servir per a generar la forta motriu que feia funcionar les fàbriques textil de la zona. També deveu de saber que este riu que naix ací en la Mariola, prop de Banyeres, busca sortida fins al mar usant les terres de vinyes i secà, donant-li el nom a la comarca del Vinalopó, per a morir quasi sec per els terrenys d'Elx. Després de gardir un rato de la zona, admirant els racons que forma el riu i estolls, iniciem la tornada. Ho farem per un altre lloc. Primer, tornem a la pista per la que hem arribat ací. I una volta en ella, la parem a dreta, en direcció contrària d'on hem vingut. Uns 100 metres més abans trobarem un altre desviament a l'esquerra, una altra pista de terra. La prenem. És ample. Anem tornant a on han deixat els cotxes. En este tros tenim bancals treballats a un costat i el bous de pinar i carrasca a l'altre. Li dona un aspecte molt agradable a la zona. Poc a poc anem deixant darrere les terres de Banyeres. A mitjan camí d'on han deixat els cotxes, a dreta i a esquerra, trobem l'impressionant caseró de la finca de Gileta. A la dreta està el mas, i a l'esquerra, un edifici més recent, construït allà pels anys 40, que conté un ermitori. Té un estil de construcció que ens recordarà els edificis dels Àustries que trobem en el centre de Madrid. Té les característiques teulades puntiagudes. És molt curiós trobar un edifici tan impressionant ací, enmig de la Mariola, ja i solis. Seguim atravessant tots els terrenys d'aquesta finca, on trobem trossos de vinya, bancals d'oliveres i alguns altres que es nota que estan dedicats al cultiu del blat. Quan deixem arrere els cercalls d'esta finca, divisem ja els pols per on hem pres el camí, en anterioritat. Hem tancat el cercle. Ara només mos queda seguir la pista fins a arribar de nou als cotxes. A poc a poc, els bancals van deixant pas al pinar i en uns 15 minuts ja estem al costat d'ells. L'excursió per este nou camí ha sigut relativament curta, però bonica. I bé, amics, hem arribat al fi de la nostra excursió d'avui i coneixem un altre dels nostres camins, adequat per una coma d'excursió familiar. Com sempre, un consell per a despedir-nos. Avui hem passat per una sonda molt bonica de Mariola, castigada per els incendis. Recordeu que devem respetar-la, no encenem foc. No abandonem deixalles. Neta, la serra és molt més bonica. I respetant la natura, es respetem a nosaltres mateixos. Res més, recordar-vos de nou el meu correu electrònic, jover@alfonsojover.com, mitjan el qual contestaré qualsevol dubte o qualsevol suggerència que tingueu. I res més, fins a l'altre camí. És despedir de braços el vostre amic Alfonso Jover, del grup excursionista Retó del Coll.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.